0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat Baleares tenemos más de 20.000 productos con stock de almacén siempre disponible para que no te falte de nada. Donde compran los profesionales. Obramat.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
2: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Rebel·la i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: anem a conèixer un poquet actualitat que ens arriba des de la Pobla i qui millor perquè mos ho conti que el seu batle Biel Ferragut. Biel, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, com va?
0: Molt bé, i bueno, per la Pobla, què tal? Que en moviment sempre, no?
1: Sempre en moviment en totes les direccions.
0: Això està bé. Bueno, volem xerrar d'un parell de cosetes amb tu. La primera d'elles és que, bé, s'ha conegut que heu duit a terme una inversió de 1,8 milions d'euros en la millora de carrers i també d'instal·lacions. Com us pots comentar d'aquestes inversions?
1: Sí. Això tenim, hem tingut un remanent i gràcies a aquest remanent, perquè fins ara tota la majoria d'inversions que hem anat fent aquests dos darrers anys ha estat sobretot a través de subvencions.
0: Sí.
1: Next Generation, que s'han de justificar i són bastant complicades, però de cara a l'any que ve sí que poden fer aquestes inversions, que hi ha per una part una reposició i millora integral d'espaviment de molts de carrers, que són 950.000 euros,
0: sí.
1: Una construcció d'un camp de futbol 7, que és molt necessari, la veritat, perquè tenim dos clubs, tenim el club el Poblense i ho ja el fas, i clar, han d'entrenar tots un camp de gespa artificial i està molt saturat.
0: Sí.
1: La substitució també de l'enllumenat de camp de gespa natural, que són una inversió de 186.000 euros. La rehabilitació integral de les oficines de tenis, que són 47.500.
0: Sí.
1: Una adequació per nou centre escolar que s'està construint, que són 150.000. Bueno, llavors, a l'escola també fem un projecte molt guapo, que és un projecte d'un refugi climàtic,
0: sí.
1: Que són 30.000. I llavors una sèrie de millores que van quedar pendents en el passeig d'estrenc. 28.000. Total, 1.800.000 euros, o sigui que és una quantitat important i que, bueno, que molt necessari en el nostre poble, molt necessari perquè és que així tot encara, qualque carrer encara no ho podem fer tot i tal, però tenim aquest remanent i podem aprofitar un poc d'aquest doble. És per fer inversions, que són molt necessaris.
0: Aquest remanent, recursos propis, que això significa que les comptes municipals estan sanejades i sense deutes, no?
1: Efectivament, nosaltres vam reduir 9 milions i mig d'euros aquests darrers anys que han tingut de deute.
0: Sí.
1: Ara en tindrem un per un tema de compres de vehicles, però ja t'he dit, pràcticament els comptes estan sanejats. Quan vam venir, que és deute, quan vam entrar l'any 2015, que és deute era d'un 90% del nostre pressupost, ara evidentment està molt més baix.
0: Sí.
1: A dia d'avui tenim deute zero, però sí que ens hem de fer un petit deute per el que és compra de vehicles i reposició, tant de la brigada com de la policia, i també per un ascensor i una remodelació que hem de fer a Can Corró. Per tant, s'ha de demanar aquest préstec, però ja t'hi dic, el que són els comptes estan sanejats.
0: Per cert, Biel, des de la oposició, concretament el Partit Popular, ha criticat aquestes inversions i diuen que és en caràcter electoralista. Què els hi diries tu, Biel?
1: Bueno, m'estic explicant. Els dos darrers anys han fet inversions en subvencions, o sigui que aquests darrers 4 anys s'han fet, contínuament s'han fet millores en el nostre poble, només faltaria que són les millores darrer any.
0: Sí.
1: Enguany tenim la possibilitat d'aprofitar-ho a través de remanents. Els altres anys no podríem perquè teníem un deute i tot el remanent que teníem havia d'anar a deute. M'explico, o sigui,
0: sí.
1: No tenia opció de poder anar a inversions.
0: Clar.
1: Si ara hi pot anar, doncs pues ho aprofitem. No té més sortida. Que falta un any per seleccions, tot ho sabem, però no té absolutament res que veure, perquè ja t'ho dic, ara mateix estan fent obres i se n'han acabat de fa un parell de mesos, per tant, no hem estat aturats. També hem de saber que els nostres funcionaris no tenen la capacitat, com te pots imaginar,
0: clar.
1: Si ara duim 6 milions d'euros en aquesta legislatura en inversions, tant és el passeig d'estrenc, plaça del mercat, passeig donant de sang, la compra de Can Corró, l'oficina de turisme, no sé si em deia qualcuna, tot això són per valor de prop de 6 milions d'euros, evidentment això són unes inversions fetes, no se poden fer totes en un any, per tant, ja estan fetes aquestes.
0: Sí.
1: I a més que tenien, la justificació era molt més complicada perquè eren fons d'Europa i els plaços són molt curts i molt estrictes. Per tant, això és una continuació de lo que s'ha fet, de que millora per el nostre poble, la majoria.
0: Actuacions que s'han dut a terme durant tota aquesta legislatura i bueno, que de cara a la pròxima, si seguiu no, en el govern municipal, doncs serà també continuïnista, no, amb aquestes inversions. Clar, sempre, i millora del poble, com és lògic,
1: no? Com és normal, perquè quan nosaltres tenim una legislatura i sempre hi haurà coses pendents i coses que queden fetes per poble.
0: Sí.
1: I això sempre passa, igual que quan nosaltres, en el meu cas, quan jo vaig entrar a Bala, hi ha una sèrie de coses fetes i sempre se continua, evidentment, en el que és la tasca que han deixat, tant si repetim com si hi ha canvi.
0: Anem amb un altre assumpte. El Mallorca ja és a poble, que ja està pràcticament a la recta final d'aquesta 32a edició. Ahir vàreu tenir l'actuació d'Ana Lucía Rey Cuarteto, que presentava precisament el darrer treball, Nòmades, i ara ja queden ja els darrers dies, no? Fins dia 20.
1: Darrers dies, dijous tenim a Can Verdal, un petit format,
0: sí.
1: I llavors queda qualque cosa més primer de la setmana que ve. Però la veritat que han estat pràcticament un mes molt intens, no?
0: Sí, sí.
1: De dia 28 de juliol, que va començar, fins dia 20 d'agost. Que tenim... La veritat és que podem donar les gràcies primer a en Pep Crespí, en Pep Cero, que és la persona que fa tant d'any que s'encarrega, de 32 anys que s'encarrega de l'organització del jazz,
0: sí. Amb
1: de totes les col·laboracions de regidors, de regidor Biel Pérez, de tots els companys que també l'ajuden, perquè aquest jazz pugui ser un èxit un any més.
0: I a més amb participació de sa gent, com deies, amb diferents indrets, no? De llocs de sa poble per gaudir d'aquest.
1: S'ha fet, també una cosa molt guapa i innovadora que és esglosat i jazz, que crec que se repetirà molt de pobles perquè va agradar moltíssim. I llavors també el que dèiem, se'n va fer també un concert de sa plaça, que va ser el primer, la plaça major.
0: Sí.
1: I ara Can Verdal, que se fa també en petit format, que és proper d'aquest dijous, demà mateix.
0: I sa poble un orgull d'acollir aquest festival, no? Internacional de jazz. Això és el més important, no? Diríem, de Balears i pràcticament del món, pràcticament, no? Almenys d'Europa.
1: Bueno, és el que ha tingut els darrers anys al Manco Balears.
0: Sí.
1: Més continuïtat, perquè no ha hagut cap any llevat de l'any del Covid
0: que
1: s'hagi fet.
0: Sí.
1: I, per tant, no. Ha hagut escola política que ha hagut, sempre s'ha apostat per jazz, sempre s'ha confiat en les persones que ho organitzaven, que és en Pep Crespí, i així hem de continuar, perquè anem bé.
0: Així és. Doncs, enhorabona per aquesta organització, Biel, i t'agraïm moltíssim que ens hagis atès una vegada més per informar-nos de Lucas Cou, no? per el municipi de Sa Pobla, i t'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de notícies i que siguin bones per al municipi.
1: Molt bé, moltes gràcies, com sempre.
0: Fins una altra, adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dijous 20 d'agost, concert amb Tomeu en Joan Garcia's Quartet a Can Verdal, 20-30 hores. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.

0: Radio Balear.
1: Ferreries torna a viure Sant Bartomeu, tradició, música, cultura, esport, activitats familiars i moltíssima festa. Viu la màgia dels jaleos, aculcades, cavalls i les tradicions que passen de generació en generació i gaudeix de concerts, rebel·les, correfoc, activitats infantils, humor i molt més. Del 2 al 25 d'agost, Ferreries s'omple de vida amb les festes de Sant Bartomeu 2026, una festa per compartir, retrobar-nos i continuar fent poble. Molt bon Sant Bartomeu, Ajuntament de Ferreries.
2: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
3: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Radio Balear.
1: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revetlla i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Orestamoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.

0: ¡Un os
1: es brollador!
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Orestes Moll i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
4: Que ha robat el meu amor.
5: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Orestamoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
1: Que ha robat el meu amor.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
4: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli. Eso está María, can, can, can, cannoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Ores Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
5: Que ha robat el meu amor.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: Ajuntament d'Alcudi.
4: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dijous 20 d'agost, concert amb Tomeu en Joan Garcia's Quartet a Can Verdal, 20-30 hores. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
9: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.